tots ens hauríem de preocupar. I notem que totes les coses que hauríem d'haver resolt no les hem resolt encara. A poc a poc se'ns ha anat acumulant la feina i tot està per fer. I les promeses, sobretot les que mai ens vam dir, de tan secretes, de tan callades, encara s'han de complir, si és que s'han de complir algun dia. Que mai hem plantat cara als nostres somnis, però tampoc als problemes que arrosseguem de fa temps. Què volem ser, què volem dir, qui volem ser, si ho tenim clar, com ho hauríem de fer, amb qui podríem comptar,

sobte, com qui no vol la cosa, d'un dia per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento, em tranquil·litza. No sé com, però em tranquil·litza.

0: si els meus peus arrelen a la fusta i dins de cada jo somriuré recordant aquest dia i la teva escalfor. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa tres dies i tres nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

Ja torna el temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit. Ja com

0: pretesto.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Regi Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram. La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes, 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32 a Clairà i Sant Martí d'Albera, 35 a Oms, 33 a Serrallonga i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
1: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
3: L'estiu, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

pa de pagès. Fregat amb all, sí, amb un raig d'oli. Un raig d'oli d'aquestes oliveres de casa nostra, sí. I si voleu, hasta hi podem esclafar una tomata. Un bon pamboli. Amb una mica de tomata, sí. Una mica de sal, sí. Us donarem pamboli.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Eva, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè amb el meu pare anirem a veure els meus cosins.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i avui parlarem de el Gratlla, no confondre amb la gralla, del Gratlla. Què és el Gratlla?
4: Llavors, és segurament molt desconegut, ara mateix fins i tot, ara mateix, fa uns 10 anys llargs que es torna a descobrir, el, com se'n deia aquí al nord, el Gratlla. Per exemple, potser alguns hauran vist passar algun article sobre el graire que van tornar a trobar a Arsèguel, o potser més segurament la gent haurà potser oït a parlar del grall de pastor. Bon, llavors, de fet, amb aquests noms, que són varis i varien segons on ens trobem, i segons les èpoques també, però parlem ni més ni menys que del grall, o d'un instrument semblant al grall de la cornemusa, és a dir, l'oboè de la cornemusa, el que toca la melodia. És un oboè, és a dir, que és un buidat cònic que funciona amb un inxa, una canya doble. I en una altra crònica parlarem més en detall de les inxes. Doncs bé, hem trobat, es troba encara freqüentment en arxius o en col·leccions privades, uns gralls, més coneguts com a gralls de pastor, doncs que no són ni més ni menys que el grall de la cornemusa, destacat de la seva cornemusa. Llavors, tampoc la cosa és tan senzilla, perquè sabem, per exemple, que el taller de torneria Reig a Torelló, que com a taller de torneria fabricava tot d'objectes tornejats amb boix, en faig, en fi, en fusta, vaja, amb una especialitat d'instruments de música. Durant un temps van ser els únics o gairebé que fabricaven flabiols, per exemple, però aquest va ser un taller molt antic que podem fer remuntar a finals del segle XVIII i també van fabricar cornemuses, flabiols, evidentment, de tota mena, i com que fabricaven cornemuses, necessàriament sabien fer gralls. Passa que quan la cornemusa va caure en desús i que els músics que encara la feien sonar feien servir instruments antics i que adobaven quan tocava, però vaja, es van quedar amb la part més vistosa i amb la qual es podia tocar melodia, que és senzillament el grall, i això que feien sonar amb inxes de tible o tenora que anaven directament enxufades en el cim del grall, que així ens podia permetre a gent. El cas és que sovint eren pastors, no només, però en tot cas gent, diguem-ne, del camp, que s'entretenien i passaven l'estona. Quan no era amb un flabiol, era amb un grall. Però de manera molt recent, i dec aquesta informació a Lluís Obiols, arxiver a la Seu d'Urgell, tenim ressenya en aquesta enquesta que va fer, em sembla que se'n deia Zamora, a finals del segle XVIII. Sabem, en aquest resultat que aquell concerneix la Vall de Ribes, on la gent, em sembla que és de Ribes de Freser, si no em falla la memòria, contesten en aquesta enquesta i descriuen com se passaven la festa major, per exemple, en aquell moment, doncs, que és finals del segle XVIII, i parlen d'una gralla que ho descriuen, a més, ho detallen, no és sinó un instrument semblant al grall de la cornemusa, però que en aquest cas no és pas el grall destacat, és ben bé un oboè sencer, de la mateixa mida que un grall de cornemusa, però un oboè en si mateix, vaja. Tenim alguns gralls d'aquesta mena que ens han arribat. Dos d'aquests, per exemple, els podreu veure a la Casa Pairal de Perpinyà. Dóna el cas que tots dos ens arriben de la Seu d'Urgell. Un que és molt, molt fi, molt bonic, ben tornejat, i que és el bessó, de fet, d'aquest graire, com li diuen, que van trobar a Arsèguel. L'altre, que ja té una forma més, diguem-ne, més rústega, també tornejat, però fet amb molta cura, molt interessant, també de la Seu d'Urgell, i fins i tot tenim el nom del qui va participar, en tot cas, fins i tot tenim la seva adreça en l'elaboració d'aquest instrument, el Ramon Cirera, que s'estava aleshores carrer de les Eres a la Seu d'Urgell. El que és interessant de remarcar amb aquests instruments és, efectivament, comparant les mides entre aquests gralls que es tocaven com oboès i els gralls de les cornamuses. Aquest graire com el d'Arsèguel, per exemple, comparteix mides amb el grall de la Borrassa, per exemple, de Cairol, o de les cornamuses que fabricava el Valentí Turón, de la mateixa manera que aquest grall d'aquest senyor Ramon Cirera té molt a veure amb el grall de la cornamusa, de la primera cornamusa que va integrar les col·leccions del CIMP. Doncs, aquests instruments, que poden semblar així, pas de joguina, però gairebé, malgrat tot, de retruc, ens aprenen coses sobre la fabricació dels gralls que al cap de les cornamuses, que al capdavall és el que eren.
3: I aquest instrument, quina relació té amb el seu homòfon, diguem, de la gralla més del Camp de Tarragona o del Penedès? Entenc que no deu ser casualitat que el nom s'assembli tant.
4: Llavors, de fet, la gralla és com sac de gemecs per la cornamusa. És el nom despectiu que en un moment donat es va donar a uns instruments que són molt més elaborats que el que llur nom podria deixar pensar. De fet, fins i tot gralla sabem que va designar el que en diem les xeremies primer i tenor. I el que avui dia designem com a gralla, històricament, per exemple, ho trobareu en les memòries, ara se m'escapa el nom, de com se'n deia. Memòria de coses que es perden, pas la meva de memòria, d'un senyor de Reus. Bé, sabem, això és un exemple, bufarull, ja està. Ell en diu dolçaina, d'aquests instruments. De la mateixa manera que un instrument equivalent a les Terres de l'Ebre, és pas ben bé el que avui que designem com a gralla, però és la mateixa família, a les Terres de l'Ebre li diuen gaita, i al País Valencià la dolçaina. Bon. Però això és la mateixa família d'instruments que no té res a veure amb el grall de pastor, el gralla, o les xeremies, que aquests són oboès. La gralla, la gaita, la dolçaina són curts, relativament curts, són 36, uns 36 centímetres de llargada total, de mitjana, un cònic molt obert i un forat del polze que no es troba pas a dalt de tot, com seria el cas pel grall, per exemple, però que es troba al bell mig entre l'índex i el major de la mà damunt. Precisament al mig, que de fet això l'apropa més de les gaites, gralles orientals d'Àfrica del Nord fins a Turquia i fins i tot més enllà, i fins i tot per mides, l'apropa més d'aquesta pràctica d'una certa tipologia d'oboè de carrer, però organològicament no és gens la mateixa família que les xeremies o el grall de cornamusa. Però, evidentment, com que són instruments de plaça, de carrer, sonors, d'inxa doble i de buidat cònic, malgrat tot, no és estrany que la gent li hagi atribuït el mateix nom, tot i que després, quan es miren el detall de la construcció, no són el mateix.
5: Sí, històricament, és a dir que quan s'agafa textos antics d'aquí de Catalunya Nord, es pot de vegades veure passar la denominació Graia. Però, de fet, són homònims. No cal considerar gens ni mica que sigui d'aquest instrument del qual es parla. Depèn del lloc, de les èpoques, etc. etc. Amb qual hem començat, el Graia de Pastor, escoltant el col·lectatge dels anys 60, entenem que doncs aquests petits oboès que es tocaven als pastors amb ramats a la muntanya, la gent quan en parla diuen Graia. És per això que quan hem començat dient el Graia amb una T, perquè la gent deia el Graia, i masculí. Ja, doncs, no deien la Graia. I sovint, els autors més intel·lectuals que coneixien el terme de Graia escrivien la Graia. I després hi ha també la distinció doncs, amb l'oboè de joc, el Graia. Dins la literatura tot es va barrejant. Però és veritat que quan nosaltres fem recerques, per força som obligats de donar denominacions, d'anar a buscar també la cosa més propera. La idea no és inventar, és entendre de què parlem. I amb el Graia és un, com deia el Pere, hi ha aquest barreig entre els reig que són tornejats per ser tocats a boca directament, i tenim pocs exemples, per uns quants, aquí a Catalunya Nord, de grais de cornemusa, que el tio no té més la cornemusa, pensa un grai que era un senyor de Prats que es deia Fajola, tenia pas més la cornemusa, doncs tenia el grai i tocava com els altres. Només els reig i tot això són coses que ens venen doncs, de l'altre costat, del Principat, i tots aquests pastors que ens han deixat rastres de grais, la majoria, són gent doncs, del Principat. No dic d'Empordà perquè pensi que hi ha les Garrotxes i tot això, que han vingut. No és una... Es feia aquí, es practica, però és veritat aquí, que la gran majoria no són típicament gent originaris d'aquí. A Serret se n'ha col·lectat dos, per exemple, de grais, de fet pertanyien a un tio que venia d'Olot, etc. etc.
3: Doncs avui hem parlat d'aquest Graia. Moltes gràcies a Pere Sordà i Oriol Llosgual.
4: Merci, plau.
5: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, al Soler, 95. Ain't no

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Ernest, tinc 7 anys i mig i m'agrada l'estiu perquè puc fer cap bussó.

0: al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis i tinc un utensili quadrat metàl·lic aquí amb mi. Que m'has dit que és un estrígol, això? Per què serveix, això?
1: Servei per estrijolar.
0: Molt bé, ja, aviam. Crec que necessitaré més explicacions, eh?
1: En català seria una mena de pinta, empenya, si voleu, i amb això estrijules, és a dir, vas passant sobre el pèl dels cavalls per mort dels a netejar, dels a netejar, sobretot perquè sovint hi ha bossis d'herba que han quedat enganxats o de fulles o coses així, i vas exactament com tu, si te poses...
0: Amb els cabells rinxolats tindria feina, eh?
1: Sí, tu la pinta no la deus fer servir sovint.
0: No, massa, però sí, és per tenir els cavalls
1: Sí,
0: ben...
1: i crec que és una cosa que és perfectament actual perquè tenen les mateixes, potser són de plàstic ara, nosaltres en tenim tota una sèrie, que són evidentment de metall, perquè abans tot es feia de metall, que són indestructibles, i hi ha una part rugosa, com ho podes veure, rugosa, així, i llavors això fa que treu tota aquesta petita cosa que s'ha agafat amb el pèl, i té aquí.
0: I queden els cavalls ben nets. Avui,
1: Sí.
0: precisament, ens portes una dita
1: Sí,
0: relativa als cavalls.
1: això ho deia mon pare, deia, si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí.
0: Ja, anem
1: Si
0: per
1: vols
0: parts.
1: pas treballar pollí, què és un pollí? Doncs és el petit del cavall, el
0: D'acord.
1: pollí. És un dels noms, en tot cas, per dir pollí. Treballaràs rossí, és a dir, treballaràs com un cavall vell. Si vols pas treballar jove, si ets gandul, i vols pas treballar jove, el que se passarà quan seràs vell, seràs obligat a treballar força perquè tindràs per res per menjar.
0: Doncs aquí aquesta frase que...
1: Si vols
0: Bo,
1: pas treballar pollí, treballaràs
0: treballar
1: rossí.
0: rossí.
1: Això se diu, evidentment, als joves, evidentment.
0: Per fer-los treballar, no?
1: Sí.
0: Molt bé, Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
1: Gràcies, Miquel.
2: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 0468 35 47 48.
3: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.

de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions.

llibre de l'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma de cor i coses que tothom és massa jove per entendre.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Tots nosaltres coneixem aquests herois quotidians que resisteixen tossudament per mantenir o desenvolupar llur llengua i llur cultura. Aquells que fan revifar una tradició, que batallen contra una administració jacobina o que malden per conservar una ràdio catalana. Ja enteneu de què vull parlar. Si remuntem en la història, encontrarem els herois i les heroïnes que van viure el moment clau en què el nostre país va ser supeditat a un estat estranger, potent i, com sempre, violent i sense miraments. Així, al Rosselló, al moment de l'annexió pel Reialme de França, hi va haver qui va prendre les armes per resistir, i d'altres que van haver de plantar cara a les autoritats franceses per sobreviure. Només per això se mereixen la nostra admiració. Mè, si aquesta persona, a més de resistir a l'ocupant al segle XVII, també persisteix i resisteix al temps, si, malgrat els segles, miraculosament és encara present al segle XXI al cor de Perpinyà, a Llavontes li hem de dedicar un episodi del nostre programa. Avui parlem de Sor Anna Maria Antigó.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Bon dia!
2: Bon dia!
1: Entre les personalitats històriques de Perpinyà, Sor Anna Maria Antigo és tot una llegenda. És més coneguda per la conservació miraculosa del seu cos que per la seva resistència contra l'administració reial francesa.
2: Tot comença, anava a dir, tot comença amb el Tractat dels Pirineus, però no, no, tot comença el 14 de gener del 1602, quan la Marcelina Pujol, casada amb un nadroguer perpinyanès, en Miquel Antigo, dona llum a la petita Caterina. Als 19 anys, el convent de Santa Clara de la Passió de Perpinyà integra la filla de la família Antigó en la comunitat sota el nom de Sor Anna Maria. Aquest orde de Santa Clara existeix a Perpinyà d'ençà del 1271. El primer convent serà construït a Sant Jaume, pas gaire llum del Puig dels Leprosos. L'anomenada i el respecte de les clarisses entre els habitants de Perpinyà és notable. Curen els malalts, fan el moll als pobres. I diuen que el 1344, durant l'atac de la vila, llavors, aleshores Perpinyà era sota el regne de Mallorca, doncs, durant l'atac de la vila per les tropes catalano-aragoneses, el mot d'ordre era «Estalvieu les monges, estalvieu les monges». A mitjans del segle XV, les clarisses tindran nous edificis a la Real, inaugurats amb gran cerimònia, en presència de les autoritats eclesiàstiques i civils, com ara els cònsols i molts perpinyanesos.
1: Així doncs, al 1621, el convent de les clarisses de la Real compta amb una monja més, Sor Anna Maria Antigo. Amb les altres clarisses dedicarà la seva vida a la pregària i sentirà una particular devoció als misteris de la passió del Crist. Ràpidament, però, se succeeixen els episodis que semblen indicar que Sor Anna Maria té els favors del cel.
2: Hem de referir-nos a mossèn Capella, que a les biografies rossioneses publicades el 1914 escriu:
3: «L'abadessa obligà Sor Anna Maria durant 8 dies a quedar-se al llindar de la porta de la tribuna en el moment en què les monges hi entraven per rebre la comunió i que es prosternés als peus de cada una per demanar-lis perdó. Mentre ella complia amb la penitència, el capellà que oficiava el convent s'adonà que cada dia una hòstia consagrada s'enlairava del cupó. El 8è dia n'assabentà l'abadessa, tot afegint que se pensava que hi devia haver al convent una monja privilegiada del cel. L'abadessa comprengué que es tractava de Sor Antigó».
2: Se li atribueix també la visió premonitòria de l'expulsió que 10 anys més tard patiran les clarisses. Mossèn Capella la descriu així:
3: «El 1642, Sor Antigó va veure un dimoni enretjat contra tota la comunitat. Amb les urpes arrencava 20 monges del convent de Santa Clara i les transportava ben lluny. Es veia, ella també, víctima del segrestador, una misteriosa visió que Sor Antigó va entendre 10 anys més tard».
2: També tenia el do d'ubiquitat, de bilocació.
1: Mossèn Capella reporta aquest episodi quan Anna Maria ja era abadessa.
3: «El confessor de Mar Antigo, mossèn Figueres, va emmalaltir greument. Durant la seva agonia li va aparèixer Anna Maria. El capellà exclamà: "Mar Anna Maria, Mar Anna Maria, com és entrada així?" Arran d'aquestes paraules, va expirar. Els religiosos presents a l'habitació no van trigar a fer-ho saber a tothom, a la vila i al convent. Una companya de Mar Antigó la va pregar tant, amb tanta insistència, perquè li expliqués la veritat, que l'abadessa confessà que, efectivament, havia anat a la capçalera del rector al moment en què agonitzava. Li suplicà de no revelar-ho a ningú abans de la seva mort. Aquest testimoniatge ve de la reverend Castells, confessor d'una monja digna de fe. Maria Antigó havia estat afavorida pel cel. Aquesta vegada, pel do de bilocació, ja que era evident que aquell dia no havia pas sortit del seu convent.

el 1645, als 43 anys, Anna Maria és a Perpinyà. 1645, estem en plena guerra de 30 anys entre França i Espanya i tota Europa, de fet. I el Rosselló, com sempre, és la línia de front. Salses ha caigut a les mans de l'exèrcit francès, Òpol també, Perpinyà és assetjat, les tropes franceses arriben fins a Girona, Rosselló i Empordà són devastats. Lluís XIV imposa les seues regles al Rosselló, les seues regles i la seva administració. Anomena president del Consell Sobirà un tal Francesc de Segarra. Aquest home català originari de Lleida es ven a l'ocupant, passa a l'enemic i tindrà un dels càrrecs més influents en l'ocupació del Rosselló i també en les represàlies contra els qui s'hi oposen. És el mateix Segarra que lluitarà contra els angelers de la terra amb el Vallespí.

0: Francesc de Segarra, el servei de rei de França, vol eliminar tots els dissidents, els resistents, els complotistes. I entre les seues preocupacions hi ha les Clarisses de Perpinyà. Aquestes Clarisses que parlen només de pau quan ara és el moment de la guerra. I són massa populars. I tenen una regla de vida que és massa estricta, massa rigorista. L'església francesa promou més aviat una tendència més permissiva i liberal. Res això de tancar-se en el que a ells els sembla un obscurantisme catòlic. No, no, que els convents serveixin també de saló, on la burgesia, o la gent benestant, els oficials i les monges puguin xerrar. A més, aquestes Clarisses són massa a prop del Principat de Catalunya.
1: Així, en Segarra expulsa les monges i les exilia fora dels territoris francesos.
0: En el llibre de memòries del convent, en aquest llibre de memòria, que habitualment és discret sobre les polèmiques polítiques que s'hi originen, hi podem llegir, malgrat tot, sota la ploma de la monja escribana...
2: Les han entretes i les han fetes en a Catalunya. No amb poc dolor d'elles, que era llàstima i compassió veure-les patir, que rompien el cor, que eren en estat de pedra veure-les tan afligides. Eren sus ulls un riu de llàgrimes, tant els de les que se n'anaven com les que restaren. Les feren manar amb tanta infàmia que no les volgueren donar comboi, que cap d'autor o benefactor posar a atrevir-se per acompanyar dites religioses, per lo temor que té tothom a missar Segarra.
1: Després d'alguns anys de ser desterrada al Principat, Anna Maria Antigó fa jugar les seves relacions papals a prop de l'esposa de Lluís XIV. Anna d'Àustria fa de per manera que el rei accepti el retorn de les Clarisses al Rosselló. Però el Rosselló ja no és el que era. Les institucions catalanes han estat abolides i la política de francesització del país fa el seu treball entre les èlits, l'administració i l'Església. Segarra pretén donar als jesuïtes francesos la responsabilitat de les misses, de la catequesi, de les confessions i, doncs, en francès.
0: Les Clarisses, liderades sempre per Anna Maria Antigó, s'ofusquen. No serveix de res de predicar o de confessar en francès si ningú en la població comprèn aquesta llengua. Batallarà per convèncer les autoritats de l'importància de l'identitat catalana de la comunitat i de la població, que necessiten capellans i confessors catalans. Després de difícils negociacions entre poder reial, bisbat i autoritat papal, les Clarisses obtenen satisfacció.
1: Anna Maria Antigó hagués pogut passar la història com a santa, defensora del català de cara a les forces d'ocupació del rei de França i als seus seguidors. Una resistent a la homogeneïtzació cultural i lingüística que imposaran després del Tractat del Pirineus. Però les seves proeses durant la seva vida seran superades pel miracle de la seva mort.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Anna Maria morirà el 28 de setembre del 1676. El 28 de setembre, bé, el 8 de setembre, 20 dies abans, ja li apareixen la Verge Maria i Santa Anna per anunciar-li la seva defunció. Pocs dies després, Emma Deltell, i, doncs, el 28 de setembre expira. Les clarisses la van tancar en un sarcòfag al convent. Tenim testimoniatges que se va tornar a obrir el taüt el 1731 i el 1771, en presència d'autoritats eclesiàstiques que constataran que el cos d'Anna Maria havia estat preservat. Arriben temps revolucionaris i el convent es veu transformat en presó. El 1805 hi fan obres i, per causalitat, retroben el taüt de la monja catalanista. Al llarg dels anys, passejaran la pobra dona entre la Real, l'antic convent de les Clarisses, el nou convent de les Clarisses. En 1940, el convent és evacuat perquè és afectat per l'aigat. El convent en aquell moment és l'avinguda Jofre, la Tet desborda, i doncs el convent és evacuat. I, miraculosament, el cos de l'abadessa no serà pas deteriorat. La miraculosa incorruptibilitat del cos és testificada a diferents ocasions. Com, per exemple, el 1842, quan després d'aixecar la coberta del taüt, l'atmosfera va quedar embalsamada amb l'aroma que exhalava aquell dipòsit. A més, després de netejar la pols del cadàver i veure l'estat dels hàbits, les monges la vestiren de nou, diuen, sense cap dificultat perquè el cos era flexible com el d'una dona viva.
2: A l'Anna Maria se la considera, doncs, com a santa.
1: I bé, ni santa ni beata, encara que la gent ho digui, oficialment és venerable. O tot comença el 1909, quan mossèn Carcelada impulsa una campanya de revalorització de la història religiosa nord-catalana. I, entre altres coses, se cuida, per exemple, de salvar el vell monestir de Sant Martí del Canigó. I també llença els tràmits administratius per obtenir la beatificació de Sor Anna Maria Antigó. Cal dir que durant tots aquests anys la devoció a Sor Anna Maria Antigó no cessarà i una multitud de persones vindran a recollir-se a prop de l'abadessa difunta per encomanar-s'hi, demanar-li protecció, demanar-li consol o cercar alguns consells. Més recentment hi ha hagut un incident. El 2005, un dels cavallers que suportava el sarcòfag se va esbodregar i va deixar a la vista documents històrics, medalles i altres objectes de devoció que els creients li havien deixat discretament i que eren amagats en el taüt. De l'Anna Maria se coneixen dues relíquies, una part d'aliens que envoltava el seu cos i una part del seu hàbit.
2: Les clarisses van vendre al monestir el 2020, tothom ho sap. Hi ha hagut molta polèmica per culpa de la nova administració municipal de la vila de Perpinyà. L'Ajuntament ha cregut oportú posar pals a les rodes de la Bressola, que el volia transformar en col·legi-liceu. L'afer segueix el seu curs. El butlletí del Diòcesi ens informa que el cos incorrupte de la mare Anna Maria Antigó és d'ara endavant visible a la capella de la Soledat a l'església de la Real.

0: La mirada de l'expert.
1: L'expert del dia nos espera en un cafè al peu del Castellet.
2: Als anys 70, un perpinyanès il·lustre, el Josep de l'Oncle, es va apassionar per Sor Antigó. No hi ha pas millor persona per parlar d'ell com el seu fill. Jaume de l'Oncle, bon dia.
3: Bon dia.
2: Us podeu recordar qui era el Josep de l'Oncle?
3: Sí, el Josep de l'Oncle va fer moltes coses. Es va dedicar a crear el Museu Català de les Arts i Jardins Populars, és a dir, la Casa Pairal. Després, la restauració de la celebre processó de la Sang i va militar per una catalanitat més important del nostre país, de la Catalunya del Nord. Una vida totalment plena d'aquesta passió per la nostra cultura i la nostra identitat.
2: Entre totes les passions i els temes que va tractar, hi havia Sor Antigó, sí. Un home apassionat i un defensor aferrissat.
3: Sí, sí. Això va ser també l'obra, diguem, de la seva vida, Marodem. Va començar als anys 70, quan es va festejar el 7è centenari de les Clarícies. Això va ser el punt de part, diguem, d'aquesta passió, i doncs va immediatament, gràcies a la comprensió del bisbe en aquest moment, Monsenyor Lheureux, va decidir de fer una gran exposició sobre Anna Maria Antigó a la Casa Pairal. Això va ser el principi, el començament de tot, la seva dedicació per l'Anna Maria Antigó, i pocs anys després, l'any 76, va ser el tricentenari de la seva mort. Doncs en aquest moment va ser una festa molt, molt important amb el clergat de Catalunya, el cardinal arquebisbe de Barcelona, amb el copríncep d'Andorra, l'abat de Montserrat, tothom va venir aquí a Perpinyà, vam fer pràcticament una setmana de festa, de manifestació, d'exposicions i de celebracions, evidentment, sobre aquell tema. I després dels anys 76, els anys 77-78, va constituir tota una documentació per enviar a Roma els testimoniatges d'una devoció popular que existia, evidentment, a través del seu culte i també del seu lloc que existia encara en aquesta època, del claustre de les Clarícies de Perpinyà. Doncs uns documents que van marxar cap a Roma gràcies a uns amics com mossèn Cortada, el capellà de Pesia de la Ribera, i el mossèn Perarnau, capellans catalans molt, molt identificats en aquest tema, i doncs aquests documents, gràcies després a un nou bisbe, el bisbe Xavert, que va apoyar molt fortament els documents a Roma. Però el problema és d'acompanyar, és bo, però cal ser a Roma per fer avançar la causa, i això és molt complicat. Doncs, de mica en mica, de poc a poc, tot això va
2: perdre
3: una mica del cel, de la seva força, i clar que potser arribem als nostres anys. El de l'Oncle va morir el 1990, jo després va recuperar tots els documents que havia creat, tinc tots els arxius, les seves arxius, i els anys 90, 92, 93, el nou bisbe de Perpinyà, Monsenyor Fort, em va demanar uns comentaris, jo va fer una conferència sobre tots els documents del meu pare, i l'últim, diguem, acte important va ser a la primavera 2021, o el clergat local va decidir de reobrir la causa per la canonització, i vaig participar amb els últims elements que tenia sobre aquest dossier per vora de veure si podia encara avui tornar a prendre aquesta causa de canonització. Això era el 2021. Ara no sabem res si la cosa continua o si tot ha parat.
2: Per ara és venerable,
3: Sí, de moment, Sor Antigó és considerat el primer grau, diguem, de la canonització, és venerable. Doncs, evidentment, cal anar més cap amunt, és a dir, la beatificació, doncs, és encara complicat, evidentment, per anar encara més cap a la canonització és, em sembla, avui dia, un problema enorme per als cristians, diguem, de la Catalunya del Nord.
2: Quan va ser exiliada al Principat, va trobar on refugiar-se, no?
3: Evidentment, s'ha refugiat a la Catalunya del Sud, però el grup de les monges es va escampar una mica. Unes van anar a Barcelona, d'altre a Salt, d'altre a Vic, al costat de Vic, un petit poble que es diu Seva. Doncs aquest exili és una mica misteriós perquè no van fugir així d'una manera imprevisible. Calia anar dins les famílies o congregacions o capellans que coneixien la causa, que sabien el que s'havia passat. Doncs aquí hi ha un misteri encara a través d'una família al costat de Vic, al petit poble de Seva, o la família de Joan de Figueroles, els seus avantpassats, van acollir la sor Anna Maria Antigó i encara avui dia, malgrat que sigui privat, es pot visitar l'habitació o va viure la sor Anna Maria Antigó dins aquesta casa pairal del poble de Seva. I hi ha el seu llit, els seus vestits, hi ha unes relíquies seves, confirmades pel bisbe de Vic, en fi, uns documents molt importants, però aquí hi ha un punt d'interrogació, potser caldria investigar per anar més lluny i veure com aquesta dona tenia contactes d'un costat i de l'altre de la nostra frontera i sapigué com s'ha passat exactament aquest exili. Encara hi ha coses negres dins la història, no solament de la futura santa, però de la dona, de la resistent que va viure aquests moments horrorosos abans del Tractat del Pirineu.
2: Moltes gràcies. Per acompanyar-nos en aquesta emissió dedicada a Sor Maria Antigó, heu pogut sentir Jordi Barra interpretar Sagarra de l'espectacle Els Angelets de la Terra, Sacri Solemnis interpretat per Ferrer Ferran i, sobretot, una interpretació exclusiva per Radio Arrels de Francesc Villoc del Goig a Sor Anna Maria Antigó. Adiu!
4: Fins la setmana entrant. Adiu!
0: Mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
5: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 5 de setembre del 2006 va tenir lloc el concert homenatge al Jup Trilla de Pau Riba. El cantant, nascut a Mallorca el 7 d'agost del 1948, va envoltar-se d'un grup d'amics músics per celebrar el seu disc doble Jup Trilla, publicat entre els anys 1969 i 1970, considerat el millor disc en català del segle XX per la revista En The Rock. Van participar al concert del 2006, a més de Pau Riba, artistes com Albert Pla, Eduard Canyimes, Gerard Quintana, Guillemino, Marc Parrot, Oriol Tramvia, Pascal Comelada, Pastora, Roger Mas, Sidoní, Sisa o encara Titot. El 2019, Pau Riba també va iniciar una gira per celebrar els 50 anys de Jup Trilla. El març de l'any 2022 va morir a conseqüència d'un càncer de pàncreas. Escoltem ara el famós tema Noia de Porcellana, que forma part del disc Jup Trilla de Pau Riba.

que bé hi vam. La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Joan, tinc 7 anys i mig. M'agrada l'estiu perquè puc mirar la Copa del Món de futbol.
2: Sur les hauteurs de Sainte-Marie aux Mines, tous les killers, la bande à Roddy, ont déchargé leurs chevrotines sous les bottines et les jacks.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de Noia i d'una cançó emblemàtica, Noia de Porcellana, d'en Pau Riba. Noia, amb el masculí noi, forma part d'aquestes paraules aparentment evidents i que no ho són tant. Se'n desconeix l'origen veritable i no ha deixat de canviar de referent en matèria d'edat o de societats. Originalment, els nois, segons l'etimologia suposada de ninoi, eren els més petits, aquests que encara no saben parlar, els infants, de nec fari, en sentit etimològic, i han passat a designar adolescents, adults joves i fins i tot persones ja entrades en anys. Tot i això, la paraula noia, quan està caracteritzada en una obra d'art, té o guarda una dimensió de puresa o exemplaritat. I doncs, per què parlar de noi de porcellana i no pas de la noi del cor o del noi del sucre? Senzillament, per un anacronisme impactant. Sabeu que fa poc vam parlar de Salvador, la pel·lícula d'en Manuel Huerga. En aquesta, del 2006, en Pau Riba interpreta la cançó ficticiament davant del Salvador de començament dels anys 70. Ara bé, si Noi de Porcellana és del 68, qui canta en l'escenari és en Pau Riba de començament del nou mil·lenni. Un salt temporal més cunyat que vol mostrar que la fidelitat als ideals es pot mantenir. Pau Riba, un ésser únic, l'enfant terrible del rock català. Tot un personatge intergalàctic o interpoètic, net de dos poetes immensos, en Carles Riba i la Clementina Arderiu, que massa sublim s'oblida de citar. I poeta ell mateix, capaç d'irrompre del panorama del rock català amb una cançó com Taxista, amb uns eslògans publicitaris que deien «Té veu de regadera», però una regadera pot regar tot un jardí, o de sortir a l'escenari vestit amb ulls gais uns quants anys més tard. Noia de Porcellana és una cançó emblemàtica per antítesi en una societat que aspirava al comunitarisme, que fins i tot vivia en comunitats com el propi Pau Riba, a Formentera, a mitjans dels 70, aquesta cançó és el retrat d'una persona freda, sense cap empatia, i que ni es mereix anomenada. Una cançó com una lletania, amb imatges sumptuoses del que no és i que acaba per aquestes paraules terribles, noia de porcellana, què vols que et donin no donant res? Ets freda i inhumana. Et preocupes de 5 a 7. Et preocupes de 5 a 7. Que aquest antirretrat d'un humanista estrafolari, però profundament humà, amb qui vaig tenir la sort de xerrar un dia al Pipa Club de Barcelona, us obri nous horitzons. Que tingueu un bon dia de 5 a 7.

Sota la pols, l'encant de la vida. Ed Name, Big Bill, Johnny, són tots. Un tinc un especial efecte. És un ben vinil d'Albert King.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al Pirineu de Girona, al punt on es troben el riu Ter amb el riu Ritort, un preciós vilatge conegut pel seu pont, Camprodon. Com dèiem, un dels punts més coneguts de Camprodon és el seu Pont Nou, que ha esdevingut una autèntica icona del turisme de muntanya català. Aquest pont d'un sol arc, construït amb pedra durant el segle XII, segons la documentació trobada, va ser el lloc de pas obligat per anar a Cerdanya des de Girona. Se'l coneix com a Pont Nou, i no està clar si se li diu així en contraposició al pont de Can Carrera, que seria el Pont Vell, o perquè on està construït aquest pont n'hi havia un de més antic que s'hauria esfondrat en un terratrèmol. Més enllà del pont, al centre de Camprodon també trobarem uns carrers comercials i el monestir de Sant Pere, un temple romànic construït sobre planta de creu llatina. A la segona meitat del segle XIX, la bellesa de la vall de Camprodon i la proximitat d'aquesta població amb Sant Joan de les Abadeses, que tenia línia de ferrocarril, va fer que la burgesia barcelonina triés aquest indret per estiuejar-hi. Diverses famílies adinerades de la capital van construir cases benestants a Camprodon, fins al punt que l'escriptor del Vallespí Carles Bosch de la Trinxeria va batejar aquest poble com la Suïssa dels barcelonins. La urbanització d'aquestes residències es va fer sobretot al voltant del passeig de la Font Nova, paral·lel al riu Ritort, i amb castanyers bords a banda i banda. En aquest passeig encara hi podem trobar cases com Can Pomar, del mateix arquitecte que l'Arc de Triomf de Barcelona, Can Oliveda, Can Torrent i Can Winke. Aquest últim, amb unes característiques germàniques o alpines, fet encàrrec per un industrial d'origen alemany. Més enllà de la seva bellesa natural i arquitectònica, Camprodon és conegut per ser el bressol d'un dels grans pianistes catalans i de renom internacional, Isaac Albéniz. L'obra probablement més coneguda d'Albéniz és la seva suite Ibèria, de qui avui podem sentir la primera obra del primer quadern, interpretada per Alicia de la Rocha.

0: Hem sentit les evocacions del primer quadern de la suite Ibèria del camprodonenc Isaac Albéniz, interpretat per la gran Alicia de la Rocha, que ens ha servit per parlar del vilatge natal d'Albéniz.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
2: Arrels.
3: Ràdio Arrels, 100% en català.

Toti Soler és un guitarrista nascut a Vilassar de Dalt, al nord de Barcelona, que es considera una de les figures destacades de la nova cançó. Toti Soler té una carrera amb estils de rock, jazz, blues, folk i flamenc, però a Catalunya se'l recorda especialment per les col·laboracions amb intèrprets com Ovidi Montllor, Quico Pi de la Serra, Pascal Comalada, Maria del Mar Bonet o Esther Formosa.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Toti Soler.
1: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Zephyr, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè és les vacances i se'm lliure.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de setembre i al mes de setembre, com a cada mes, ja al Punt Agrícola retrobem el nostre amic Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Parlem, doncs, de l'actualitat. L'actualitat gairebé per tothom, però potser encara més important per als pagesos, és la calor que fa, que continua, que mai para, mai s'havia vist això tant de temps.
1: Bé, jo matisaré un poc, efectivament, dic pas que va pas fer calor, jo no sé pas si és que m'hi son acostumat, n'hi son pas patit aquest estiu, que encara es va acabat, com d'altres estius, perquè com a mínim a Eus les nits eren... Bé, pas totes les nits eren força calentes, hi havia nits una mica fresquetes.
2: Per això a Eus el sol hi toca, també.
1: Ah, sí, sembla que sem lluerts.
2: Potser la calor també.
1: Bé, efectivament, la calor, aquesta xafagú que fa, fa, bé, ha fet danys. Hi ha hagut desgai, personalment l'he vist amb cultiu de melús i pensi que d'altres persones ho han pogut veure amb d'altres cultius.
0: Els melons, quin efecte fa? No creixen?
1: Quan fa calorades així, hi ha un munt de coses diferents. Cal saber que, per exemple, el pol·len de les plantes, de les flors, és... fèrtil entre 12 o 15 graus i 28 o 29 exactament, no, o sigui, si fa massa calor, el pol·len és estèril. I, per exemple, jo pots venir a veure un dels meus camps, es fa ja quasi bé mitja hectàrea de melons i hi ha melons a l'ombra. És a dir que normalment faig tot el possible perquè creixi pas cap herba i a calques punts del camp amb molls i malets i doncs que han fet una mica d'ombra, aquí sota hi ha melons. I als llocs on normalment el repeteix del sol hi ha pas quasi bé res. I pots caminar pel camp, les plantes van bé, hi ha res.
0: Suposo que no plou gaire, però has pogut regar per això.
1: Sí, s'ho han pogut regar. Hi ha, jo parlant d'això, jo tinc companys hortolans que m'han dit, s'han plantat i de seguida el planter s'ha secat directament. Jo m'ha pas passat, veieu que me faig un poc bé i tinc experiència, són pas plantats de terra sec i són regat de seguida i finalment quan regues, per exemple, amb el tub de goteig directament, envies aigua dins el camp, que l'aigua se passa a quina temperatura és, més pas a 40 graus, l'aigua del reg va ser a 20 o 15, o... doncs, imagina, si l'aigua és a 20 graus i que fa 40, hi ha 20 graus de diferència, doncs suposi que això deu fer una petita atmosfera més fresqueta a l'entorn del planter i això fa que jo som pas perdut, cap és pas veritat, però jo som perdut poc planter de les coses que vaig plantar aquest estiu.
2: En parlant d'això, és que en guany hem tingut sort que no hem tingut cap restricció per regar. Hem tingut tota la temporada d'estiu prou aigua als rius i riberes aquí del Conflent, i no hi ha hagut cap mena de restricció i hem pogut regar com cal, que sigui els prats o els camps d'arbres.
1: Amb les pluges que vam tenir l'hivern passat, les muntanyes, que per això són encara bastant naturals al pantà de la Bullosa.
2: Sí, també, que ha el seu paper.
1: I que fa el seu paper. Tot això és, per mi és la prova que si la natura es cuidada com cal, totes les mulleres de muntanya deixen anar l'aigua a poc a poc.
2: Fins i tot em posi qüestió sobre el paper de les Bulloses, perquè em sembla que bé avui hem passat a Vilafranca, a Roganís, allà on és que hi ha el barratge, allà, que se veu que bastant que el nivell de la Tet puja i baixa molt fàcilment, en un dia pot pujar d'un metre, com sí. Baixar. I això ven de, pensi que ven de les usines elèctriques que fan electricitat allà, que ara no funcionen més per el tren groc, però funcionen per fer electricitat a la xarxa francesa, i ho fan a la demanda. A la demanda de quan hi ha demanda per fer electricitat, sí. Per la vendre, fan marxar les turbines. Com se'n diu, turbina, sí?
1: Sí, pensi que sí.
0: Pot dir així, sí.
2: I doncs això fa que el nivell de la ribera sempre se mou.
0: És bastant baixa. Regulat, no?
2: Per això és massa regulat. No funciona d'una manera recta i...
1: Linear,
2: hi ha pujades
1: i baixades
2: i això per arreglar els recs no és tan fàcil que això també darrere.
0: I justament cal saber que potser la gent, no tothom que ens escolta ho sap, hi ha una regla, no es pot agafar tota l'aigua de la ribera.
2: Hi ha
0: una regla,
2: per
0: mantenir una certa biodiversitat i...
2: Sí, cada rec té el seu dret d'aigua, que se'n diu, pot prendre l'aigua que té menester per arregar el seu perímetre, però també cal deixar una part d'aigua a la ribera i uns pels altres per la gent més a baix, però això també és reglamentat.
0: És que hi ha comptador d'aigua per saber el cabal que passa?
1: Sí.
0: A cada presa, no?
2: A cada presa hi ha una mena d'escala on es veu
0: l'escala.
2: L'alçada d'aigua.
0: No hi ha un aparell a l'escala clàssica.
2: Això és més recent i també hi és. Però arreu, per mirar l'aigua que entra del rec a la rasclosa, hi ha una escala que indica l'alçada d'aigua que passa al rec. I amb això, amb l'experiència, saps el que hi ha com aigua.
0: I encara guarda recs. Guardes recs o...
2: Sí,
1: regués.
0: Regués.
2: Regués, que són gent que ballen sempre. I això sí, encara de regués n'hi ha, perquè el Conflent encara se'n coneix uns... Els recs són els més grossos que tenen de regués. Perquè també és un cost això i...
0: Al Boer, per exemple, n'hi ha un.
2: Al Boer n'hi ha dos.
0: Al Boer n'hi ha dos.
2: N'hi ha dos. I jo aquí a Rec de Prada també n'hi ha un, i aquí potser és tot principal Conflent.
1: Ah, no, jo en tinc...
2: No a la setmana, o al mes, unes quantes hores per...
0: És la pregunta, no són a temps complet? Són gent
2: a temps complet al Boera i al Canal de Prada, sí.
0: Sí, ah.
2: I empresa sí. N'hi ha que són compartits per uns quants recs.
1: Sí, jo pel meu rec tenim un reguer que treballa 20 hores al mes.
2: Al mes.
1: Bon, és poca cosa, però és important.
0: I també porta el manteniment del rec?
1: Sí, bé, un part del manteniment, per exemple, estassar...
2: Sí, netejar
1: coses...
2: Vigilar l'aigua que passa i com se comparteix.
0: Com ho tenim el Canigó en aquest moment? És sec?
2: Guapo, com tot.
0: Com sempre.
2: Com sempre. El Canigó. No, s'ha refrescat una mica aquest mes d'agost. Sí, ha tornat a verdejar.

0: Que em siguis bona.
1: Sí, sí. I, doncs,
2: i aquests pitis que creixen a les boines se'ls mengen pa?
0: No, aquestes aquí les deixem als altres.
1: Ah, no. I saben els bolets que són dolents? És que tenen un instint o per la flaire un bolet
0: no sé si
1: que els hi pot
0: no
1: fer
0: si
1: mal?
0: No sé si funciona així, si els bolets que mengen les vaques, tots els bolets que mengen les vaques, si són bons pels humans, això no ho sé. Pot ser que els que són bons per nosaltres se'ls mengen, se'ls segueixin.
1: Doncs quan veus... Quan veus...
0: A cada bocada se'n menja un.
1: Sí, quan veus un ramat potser...
0: Potser lloc... no cal anar a cercar ja els bolets.
1: No cal anar a caçar bolets a llocs on hi ha un ramat.
0: No, més, el canigó és abardejat, aquell mes de gust. Ja m'ha canviat de cara.
1: Va, i esperem que al setembre...
0: Sigui una mica amb tempestes i una mica d'aigua.
1: És que normalment un estiu em fa molta calor, sovint passa com als països tropicals, que al vespre nit cau algunes gotes, però aquest estiu això no l'hem vist gaire.
2: L'hem vist un poc, per
0: sí,
2: això.
0: Sí, per dalt, sí, per aquests cims de que siguin allà del Pic del Gegant i del Puigmal i fins aquí a Costa Bona, hi havia aquí al mes d'agost no gairebé pescar de nit, però hi havia tempestes que passaven molt sovint. I arribava, tocava una mica al vessant sud del Canigó, però ho hem sentit i vist aquest mes d'agost, això. Però sóc abardejat.
3: Escolteu Radio Arrels, és el punt agrícola, amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya.
1: Parlem una mica de política. A l'estiu, aquest estiu, ha passat una llei a l'Assemblea Nacional, que és la llei, no sé com se diu, però que és inspirada, en tot cas, de la llei du plomb que havia estat rebutjada. I donc aquesta llei du plomb número 2, sí. O llei que té un altre nom...
2: Llei d'urgència agrícola.
1: D'urgència agrícola. Doncs com... Què us sembla d'aquesta llei?
2: Comenci...
0: No, per mi... Hi ha coses bones i coses dolentes.
2: Bé, sí, ho podem dir així. Bé, això voldria matisar. No, voldria matisar dient que globalment és una vergonya. Quan tens pas 2 milions i picos de gent que voten en contra, això vol dir que bé, no, perdó, no pas que voten en contra, que fan una petició, que demana que se revisi la llei, etc. I fer passar la llei pas tal igual, però de manera semblant, del meu punt de vista és vergonyós, perquè això significa que el món agrícola descuida que treballem per alimentar la gent i la gent té perfectament el dret de tenir una alimentació bona. Ara, qui és que s'ha mobilitzat? Evidentment, com sempre, els que són força, diguem, en contra dels pesticides i tot això. La llei du plomb posa en evidència que hi ha uns problemes. Efectivament, si jo feia blat de ràbec per fer sucre, dins d'una filera que necessita absolutament sucre de blat de ràbec i que puc pas treballar o puc pas matar els polls i totes les bèsties que ataquen els meus cultius, bon, això planteja un problema. Efectivament, això existeix. Vull dir que, per exemple, segons quina molècula se treu, bé, hi ha plagues que, contra les quals podem pas lluitar. Al mateix temps, jo el que he sentit del món agrícola és o és això o ens morim. I francament, per què anar? Vivim en una època on... sí, una època d'extremes, de polarització. Sí, és difícil de matisar.

0: I jo del que he llegit, del que he escoltat, sobretot per l'avellana i per el ble de ràbec, hi ha tècniques. Aquestes tècniques t'obliguen a canviar una mica el xip, la manera de pensar
1: de treballar.
0: I doncs són gent que majoritàriament volen pas. O sí que veieu que voldrien, més cal temps, cal deixar temps perquè s'adaptin i que tota la filera s'adapti. Després que te diré sobre les grasales.
1: Sí, pastucatge d'aigua.
0: L'estucatge d'aigua, jo... El que és llàstima és que jo tinc la sensació que aquesta llei és feta per afavorir l'agroindústria, diguem, l'agricultura que produeix un munt per l'indústria agroalimentària. I al mateix temps que nosaltres que fem aquí es toquem aigua. Se podria fer millor, se podria fer d'altres maneres. Jo he anat, un pas anat a Santa Solina, m'he anat a veure per allà a Xaranta el que feien. I si tornaves a posar línies d'arbres, per què vols fer absolutament això? Sacrificar 6 o 8 hectàrees per fer un bassal enorme, per continuar a fer blat d'inni, sabent que, per exemple, el blat d'inni, quan fa calorasses,
1: no caig més.
0: Li passa igual que els meus melús.
1: Mm.
0: Vull dir que és una flor, el blat d'inni. Si vols tenir blat d'inni, cal que la flor mascle, cal que hi hagi abelles o animals.
2: Això és un altre tema.
0: I cal que el pol·len, doncs, el mascle, pol·linitzi les femelles. Doncs, a un moment donat cal pensar les coses i crec que en el fons aquesta llei d'urgència agrícola respon a una mena d'angoixa d'una part del món agrícola.
1: Jo penso que sóc a favor per tocar aigua, per fer bassal i botar. Penso que ho hem vist en guany, hem tingut un hivern a França dins amb molta aigua, molta pluja a tot arreu. I jo sabem que amb el canvi climàtic tindrem hivern potser amb més aigua i estius amb més secada. Llavors, no sé que si podem gestionar una mica d'aigua, potser si podem compartir o si podem també canviar de cultius. I en lloc de fer blat d'inni o blat de mou i fer altra cosa, però amb aquesta aigua, si no la tenim de deixar partir al mar l'hivern i pas que ens faltarà l'estiu. Això jo sóc a favor de mirar
2: de retenir l'aigua.
1: Mitjans de retenir l'aigua i trobar mitjans per retenir aquesta aigua aquí per l'agricultura i també per d'altres activitats si se pot compartir.
0: Sí, sí, mais és important, mais jo veig que
1: els
0: més grans menesters són pas en països com el nostre. Els més grans menesters són en països on han començat de fer clavegueres per secar els aigomolls.
1: Sí,
0: han tret totes les línies d'arbres, han trencat tot el que era un sistema que abans existia i ara s'avisen que tenen menester d'aigua. I tot el que feia que abans l'aigua s'infiltrava i anava més lentament cap al mar, avui hi és pas. Jo te dic pas que coneixi perfectament, però tenia un familiar allà a prop de Poitou i sí, sempre repotegant contra dels ecolors que volen, ens volen impedir d'endegar el marè poitevin i tot, i ell ho volia tot ben recte. I ara s'adonen que finalment és important de tenir zones humides. I jo pretenc pas tenir la veritat, però me sembla que, bé, ho deia fa 2 minuts, si les mulleres de la muntanya eren pas plenes d'aigua,
1: les riberes
0: serien, veieu, seques o força més baixes. I és pas degut únicament al pantà de la Bullosa.
1: No sé. Sempre sé que més fia de l'intervenciós que venen de...
2: Sí. Damunt.
1: Els polítics damunt. No sé, tinc al cap ara bé, el que hem viscut aquest estiu també allà del banc de Bordeus allà i a les Holandes,
2: sí.
1: Que abans que eren l'Holanda. L'Holanda es pot el seu nom.
0: Era, sí, sí. Sí, era un gros aigamoll.
1: Un aigamoll que van aixugar i que van plantar en pins.
0: Sí.
1: I ara els pins...
2: I també una monocultura de pins que és això que...
1: I això és una intervenció
2: que ha cremat molt fàcilment.
1: Que era en Louis Bonaparte, que va dir que calia aixugar els aigamolls de... No? Qui és que va fer això al fi del segle XIX? O XVIII? XIX?
0: No, XIX va ser el Napoleó III.
1: Sí, sí, em van aixugar i...
2: A més tenim historiadors, eh?
1: No, mais, bueno, això és una prova que...
2: A més de pagesos tenim historiadors.
1: És una prova això que ve aquí. Aquí també, a la nostra comarca també, qui ha passat la Segona Guerra Mundial, passat delegat, també m'han fet plantar des de pis aquí a la vora de tots els pobles. Les anys de l'UNF i ara, el dia d'avui, tenim aquests pis que se moren tots.
2: Sí, van malament.
1: Què en farem?
2: Felip, parlaves d'abelles. Aquest gran calor també és un problema per les abelles i la pol·linització, potser, no?
0: Crec que sí. Jo som pas especialista, som pas apicultor.
2: No,
0: caldria fer venir un. Sí, jo m'avisi que és una cosa, per exemple, pels camps, quan abans veies un munt d'abelles al moment de la flor, i bé, ara, en veus, evidentment, hi ha sobretot borrinots.
2: Mhm.
0: Hi ha ple d'altres insectes, per sort, que pol·linitzen, però jo ho veig, per exemple, ara que tinc carbassos que són a punt de produir, passes pels carbassos, hi ha un borrinot, un altre borrinot, i d'abelles ben poques. C'est pas d'on tenem.
1: El més gros perill per les abelles és aquell frelor asiàtic. Cal vigilar. Podem fer una crida als oients, és que si veuen
0: el fosserró asiàtic,
2: ho cal dir a l'Ajuntament?
1: Sí, l'Ajuntament o a la Mancomunitat. Hi ha un servei que vendrà...
0: Sí, o els apicultors.
1: Els apicultors vendran a destruir, sobretot no ho fer ells, però...
2: Els apicultors ho fan també perquè tenen interès a ells a fer això.
0: Ah, bé, sí. Escolta, per donar una anècdota, fa uns anys hi ha un apicultor que va venir a veure. Ah, tu ets en bio? Sí, sí, sí, cap problema. Puc posar els meus ruscos a casa teva? Jo dic, bé, sí, si vols. Els va posar la nit de dimecres a dijous. I el dijous al matí collíem pomes. Passi amb el primer palox de pomes... davant dels ruscos, i bé, ja hi havia tres o quatre fosserros asiàtics que esperaven davant
1: la sortida
0: dels ruscos. I te dic, com ho saben? El dimecres hi eren pas, el dijous hi són, i... I met aquí, doncs havia posat
2: trampes...
0: S'ha pas dit a Radio Arrels, principals. No, això és una plaga que ens ve de la... com es diu, de la mundialització dels intercanvis, de...
1: Sí.
0: Que aquest animal té pas cap de predadors locals i cal fer quelcom.
2: A la televisió francesa i comunicació he vist que anava per teu cantó de tornar a afavorir les verdures, les tomaques que fan mala cara.
1: Ah, sí.
2: Que no són gaire boniques. Perquè com semblaria que n'hi hagi, poques, ara alguns gran distribuïdor accepten ara...
1: Com de menys, has de cal aprofitar.
0: Exactament. Com dius, accepten, eh? Ho accepten pas amb el somriure. Crec que accepten perquè per certes coses ja se poden pas triar. Però Jo, què te diré, amb les abelles i això em fa pensar que tenim una societat, pas en David i jo, que s'hem viscut sempre pels camps i petits anar al camp, anar a la muntanya, anar, tenir una formiga no us fa pas por, una, sí. Una abella tampoc.
1: Tampoc.
0: I jo m'avisi amb gent de la meva edat i sobretot més joves que tenen, encara que siguin d'aquí del Conflent, que a poc no s'hem tallat de la natura en general. I jo m'avisi que aprenc a un munt de gent que un carbassó al mes de febrer és pas ben normal, una tomata al mes de novembre és pas ben normal tampoc, i que en canvi que si passa una abella i bé no passa res, l'abella és pas aquí per picar-te.
1: Per te matar.
0: Te matarà pas. No cal pas cridar, no cal pas... veus que ho veig sobretot quan tinc classes davant meu.
1: De joves.
0: Sí, de vegades... els hi fotries bufetades que...
1: Nens de la vila.
0: Sí, no, encara que siguin pas de la vila. Ah. I fa pas gaire temps, bé, el 15 d'agost, reunió familiar, i veu gent, una mica de calma. Hi ha pas cap perill, és només una vespa. Què passa? És pas un tiranosaure. I això... és, com dir-ho, per mi és el símptoma d'un tall entre l'ésser humà i la natura, d'una cosa que ha passat, i doncs quan expliques a la gent que una tomata normalment creix a partir del juny, juliol, fins que ja li pespús, a l'hivern tenir tomates, sí, és normal de tenir tomates de penjar, d'aquestes petites, salsa tomates, menjar tomates fresques en el desembre o al març, és pas ben normal. Per exemple, què explicar que jo tot aquest estiu que hi ha més gent que me demana l'enciam. L'enciam és pas una planta d'estiu,
2: no.
0: De primavera, de tardor, un poc d'hivern, mais si planti enciam a l'estiu, tindré mates d'enciam, això segur, mais aviat pujaran
1: massa rent.
0: Donc dis tu que vols mates que facin 600 grams o 400 grams, recordi pas ben bé quina és la norma, mai les tindràs. Veus?
1: El comerç.
0: El comerç ha fet un munt de mal.
1: Estem acostumats a tenir de tot l'any.
2: Bé, amics, ens retrobem, com sempre, el mes següent, el mes d'octubre, si tot va bé.
1: Si tot va bé, i sempre amb ple.
2: El Punt Agrícola ha fet una mica de vacances, repàs previst, el mes d'agost, però hi ha hagut...
1: És fet.
2: Hi ha hagut algun problema personals d'uns dels dos. Que vagi bé, fins molt aviat, i visca el món agrícola.
1: Fins aviat.
0: Adéu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És migdia.
2: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
4: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? Seguim amb els tastets de cantades. Toca fer el de la cantada de l'escala. Enguany es va celebrar la 48a edició amb la participació de tres grups de nivell, l'Espingari, Son de l'Havana i Peix Fregit. Un any més, varen emplenar l'escenari de la platja de les Barques, tot i que va perillar perquè a mitja tarda va començar a ploure. Anem a fer aquest resum. Abans cal recordar que cada grup interpreta 8 temes dividits en dues parts. Escoltarem 4 temes de cada formació i algun més de bonus track. Anem ara a escoltar aquesta selecció de peces dels grups participants.
6: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: L'Espingari de Montcada va ser el primer grup a pujar a l'escenari i han participat un total de 3 vegades. L'última va ser el 2023. També participaren a la cantadeta del 2018. Els hi diré que anunciaré les cançons que interpretaran cada grup, tot i que ells també les presentaran. Per al grup L'Espingari escoltarem Mediterrani, La taverna del Filibuster, Havanera popular valenciana i Sons de mar.
7: És un goig poder tornar aquí en aquesta cantada tan bonica. L'última vegada recordo que fotia una ventolera que quasi bé se'ns emportava el barret a tots. Però bé, avui fa una nit estupenda. Anem a començar. Som-hi? Ara voldríem fer una cosa que és molt dels nostres principis. I vam començar fent recerca de músiques de la Mediterrània. I ara en voldríem fer una d'aquelles. És la banda sonora de la pel·lícula Nunca en Domingo. I nosaltres hi vam fer una lletra i la vam anomenar Mediterrània.
8: La, la, la, la, la, la, és al mig. Ja ho veureu. Vinga, som-hi.

0: Moltes gràcies.
1: Bé, ara
2: en farem una recordant al nostre antic gran company, en Pere Ferrer Daví, que ens va deixar fa uns anys, el 2019. Nosaltres vam recuperar una d'aquestes composicions que tenia guardades en un calaix, que no la va arribar a presentar en un escenari. Doncs bé, nosaltres li vam voler fer una mica de... Bueno, vam voler-la tractar, no? De, a veure, què podem fer amb això? I hem fet aquesta vanera rumba amb el nom de La taverna del filibuster. Som-hi, per tu, Pere.

Començarem aquesta segona tongada amb una... A nosaltres ens agrada molt fer cançons d'arreu dels països catalans i aquesta ens toca bastant més avall dels països catalans. Estem parlant de l'Horta de València. A l'Horta de València hi han moltes tavernes també, que hi ha alguna guitarreta per tocar. I allà també s'hi fan cants, i cants també alguna manera, fins i tot com aquesta. La Pedrera! Vinga, som-hi!

Bé, ara us farem una havanera molt especial per nosaltres. Una havanera que ha guanyat el premi a Sant Pol de Mar de la millor havanera ja fa uns anys d'això, perquè era del nostre company d'en Pere Ferrer de Vi, que abans tocava l'acordió amb nosaltres, ara ja doncs, ens va deixar i no tocarà més, però sí que és veritat que cada cop que cantem li dediquem aquesta cançó tan bonica que va fer ell i que va tenir la sort de que l'Elisa Riera li posés la lletra. Es diu Sons de Mar.

0: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
1: Seguidament els hi va tocar el torn als de Sant Vicenç dels Horts, Son de l'Havana, que es presentava amb en José Luis Blázquez, ja que en David Jarque estava malalt. Blázquez va deixar el grup fa 2 anys. En David va ser el que el va substituir. Era la tercera vegada que hi participàvem. L'última va ser el 2012. El 2017 també varen actuar a la Cantadeta. I Son de l'Havana els escoltarem amb Plora Guitarra, Tu, Palmito de Baracoa i La Vida és Vella, que varen convidar a participar a la cantant escalenca Gemma Mateu.

de la banda estem molt contents, som de la banda de participar en aquest aniversari de la penya del Barça. Moltes gràcies per haver-nos invitat, també l'Ajuntament.

0: Gràcies.
1: Té una rumba cabal.
2: Bé, era una peça pròpia del grup que es diu Palmito de Baracoa.

0: Gràcies. Gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
0: Ve lligada amb una sorpresa d'aquesta nit que volem aportar, i que és una noia que és d'aquí, la seva família i tots, i es diu Gemma Mateu. Vinga.
2: Bravo.
3: Bona nit. A l'Escala estic molt agraïda de poder cantar aquesta nit aquí. Moltes gràcies a Son de l'Havana, i us interpretarem la cançó De la vida és bella.

0: Bravo!
1: Moltes gràcies.
0: Sí, mana Déu.
1: Moltes gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I per acabar, els de Palafrugell, Peix Fregit, el grup de fora que més hi han participat, un total de 14 vegades, l'última el 2022. La novetat d'enguany va ser Pau Vila, com a substitut de Pere Molina, que la temporada passada va ser l'última amb els palafrugellencs. Pau Vila va ser tot una sorpresa veure com va ser escollit per Jordi Tormo i Norbert Torrecillas, i el que vam veure és que es va acoplar molt bé amb aquestes dues grans veus. Del grup Peix Fregit escoltarem El Cafetal, Aquelles Pequeñas Coses, Cap a tu i Follia.
4: Som el grup Peix Fregit de Palafrugell, contents un any més que la penya blaugrana de l'Escala hagi comptat amb nosaltres per poder participar d'aquesta magnífica cantada de veneres, i en són 48. Realment, des d'aquí dalt l'escenari fa molt de goig veure tota la platja de les Barques plenes, tot el passeig, en definitiva, una meravella de públic. Esperem fer-vos passar també una bona estona després de les magnífiques actuacions dels nostres amics l'Espingari i Son de l'Havana. Ens passem a una venera antiga, una peça d'origen cubà, una venera d'autors desconeguts, una peça que porta per títol El Cafetal.

Molt bé, i acabarem el ritme de bolero, un bolero de Joan Manuel Serrat del 1971, que porta per títol Aquelles pequeñas cosas.

Molt bé, continuem amb el repertori que teníem previst després d'aquestes magnífiques actuacions de l'Espingari i Son de l'Havana. Ens toca a nosaltres acabar aquesta segona part i ho farem començant amb un ritme que combina l'havanera amb la rumba, una havanera rumba amb lletra del poeta menorquí Tòfol Mus i música del qui va ser un dels fundadors del Peix Fregit i ànima del grup durant molts anys, en Josep Bastons. Una havanera rumba que porta per títol Cap a tu.

Aleshores, moltes gràcies. Continuem el ritme de Vanera i us farem una peça amb lletra, en principi una lletra anònima, la música de Josep Bastons. Ell la va compondre cap a l'any 2006 i explicava en aquella època que tenia en el menjador de casa penjat un calendari on hi havia unes vistes marines i temes mariners, i hi havia una poesia a cada costat d'aquestes fotografies, i hi havia un text que li va cridar l'atenció, però no hi posava l'autoria. El text explicava la història d'una dona que estava casada amb un home que es dedicava a la mar, però també tenia el pare, que era pescador, i el fill també, i explicava la lletra que una nit de tempesta la mar se'ls havia emportat a tots tres i havia quedat sola. Fruit de tota aquesta desgràcia, embogeix, perd el nord, perd l'Oremus, i d'aquí el nom de la cançó, la manera que porta per títol, Fúlia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: I ara, per si no en tenen prou, n'escoltem alguna que altra.
2: Continuem ara amb una habanera catalana de l'any 1990, una peça amb lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Salvador Dabau, durant molts anys, un dels grans compositors d'habaneres, acordionista, músic i director del grup Llops de Mar de Sant Feliu de Guíxols. Ell va compondre la música d'aquesta lletra que ens parla d'una barca abandonada i que un vailet la veu damunt la sorra de la platja i li diu a la barca que la restaurarà per tal de que pugui continuar navegant com ho havia fet anys enrere. La barca abandonada.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 48a cantada d'Havaneres de l'Escala. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que ens poden seguir a les principals xarxes socials, a les plataformes iVoox, Spotify i a la web sonsacaudorella.jindo.com. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les havaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués. Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Avui amb dos trompetistes i un guitarrista, amb tres discos que han rebut reconeixements per part de la crítica. Dizzy Gillespie, el de la trompeta desviada cap amunt i aquelles galtes inflades de manera espectacular, amb un disc del 64, Dizzy Goes Hollywood. El trompetista es troba en el seu millor moment i fa un disc que funciona molt bé, perquè a més interpreta temes de films d'èxit del moment. El que escoltarem, Walk on the Wild Side, d'un film d'aquest mateix títol, va ser nominat a l'Oscar a la millor cançó.

Walk on the Wild Side amb Dizzy Gillespie del seu disc Dizzy Goes Hollywood del 64. I ara, tres minuts més tranquils, un any abans, el 63, un altre trompetista, aquest 20 anys més jove que Gillespie, també es troba en un molt bon moment. Freddie Hubbard fa un disc considerat dels millors de la seva carrera, The Body and the Soul. Hi trobem el saxofonista Wayne Shorter, que després es retrobarem amb Miles Davis o amb Weather Report, el tema Dedicated to You.

dedicat It to You, Freddie Hubbard, del seu disc The Body and the Soul, del 1963. I acabarem, sense accelerar gaire el ritme, amb la guitarra de Pat Metheny, amb un disc del 2012, Unity Band, molt ben rebut. Va aconseguir un Grammy Awards, el millor disc de jazz instrumental. La curiositat és que és el primer disc signat per Pat Metheny on hi trobem un saxo, el de Chris Potter, d'aquest disc el tema New Year.

0: New Year, Pat Metheny, Unity Band del 2012. Abans, dos trompetistes amb discos dels anys 60, Dizzy Gillespie i Freddie Hubbard.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arets, a Cabestany, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Nail, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè jugo al futbol.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Pergolesi va morir el 1736, 20 anys abans que nasqués Mozart, i també va morir jove, als 26 anys, d'una tuberculosi. És quan va morir, quan les seves obres van ser més apreciades. L'Stabat Mater, que escoltarem, el va escriure poc abans de morir.

El Santa Mater, de l'Stabat Mater, de Pergolesi, amb Bàrbara Bonell, Andrea Scholl, els talents lírics, dirigits per Christophe Rousset. De la mateixa època que Pergolesi, entre Pergolesi i Mozart, Josep Pla, evidentment no l'escriptor, va néixer a Balaguer. També com aquests dos compositors va morir jove, però va tenir temps de fer-se un nom a Europa. Era oboista i compositor, i com es feia en aquell moment, anava adaptant el seu nom al país on vivia. A Itàlia se'l coneix com Giovanni Platti i a Alemanya com a Joan Platz.

del disc amb trompes i violins, el tercer moviment, l'Allegro del concert per dos oboès de Josep Pla. I deixem el segle XVIII, música del XX ara, i americana, música de Gershwin, l'autor d'obres tan cèlebres com La Rhapsody in Blue, Un americà a París, Porgy and Bess, comèdies musicals per Broadway, d'on van sortir tants estàndards de la cançó americana i del jazz. Avui escoltarem el tercer moviment del seu concert per piano i orquestra que va fer el 1925. Stravinsky el va entusiasmar i Prokofiev el va detestar.

0: Tercer moviment, l'Allegro Agitato, del concert per piano i orquestra de Gershwin, amb la Philadelphia Orchestra, dirigida per Eugène Ormandy. Avui, segle XVIII, amb Pergolesi i Josep Pla, i XX, amb Gershwin.
1: XX, de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

el veure'm per dintre tot ben corcat. Si jo em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

són tan absurdes que munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu vesperó, no es queixava mai, i amb xucamulla refilava: no em miris més a dintre teu, que ni de prop ni de lluny entre...

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Anna, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè puc nedar amb els peixos i fer paddle amb les meves cosines.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
5: Avui comencem amb el saxofonista Luda Nelson, amb un disc, el seu Blues Walk, amb el tema que dona títol al disc, un disc que va fer l'any 1958 i considerat una obra referència de la seva discografia.

de Blue Note Records de l'any 58, aquest disc Blues Walk del saxofonista Lou Donaldson. Més recentment, per escoltar el darrer disc de l'acordionista Marc Berthomieu, que ha fet un disc per reviure un poc aquesta memòria col·lectiva de cançons, de músiques, de films, de temes de jazz. D'aquest disc escoltem el tema A Thousand Years.

Bé, doncs un disc que anirem tastant aquests dies. El darrer de l'acordionista Marc Berthomieu, amb repareses de grans temes de melodies de Pat Metheny, de Sting, de Petrucciani, de Michael Jackson, etc. Acabem d'escoltar el tema Thousand Years i avui acabem amb un altre molt bon disc, que passem de l'acordionista al violinista, en aquest cas un disc de Didier Locut, aquell que va fer l'any 2000, aquell tribut a Stefan Grappelli. És un disc que va tenir molt, molt d'èxit. Se'n van vendre 70.000 exemplars d'aquest disc. Escoltem el Minor Swing, que és un tema de Reinhard, de Django Reinhard i Stefan Grappelli.

0: Del tribut a Stefan Grappelli de l'any 2000 acabem d'escoltar aquest tema Minor Swing, és un disc de Didier Locut. Avui hem començat amb el saxofonista Lou Donaldson, un vell disc de l'any 58, esplèndid també. Després hem continuat amb l'acordionista Marc Berthomieux amb el seu darrer disc i hem acabat ara amb Didier Locut.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.

0: assegut sobre els morts que n'han mudit des de fa 2 mesos. Beso sabates buides i empunyo rabiosament la mà del cor i l'ànima que el manté. Que la meva veu pugi a les muntanyes i baixi a la terra i retroni. Això vol la meva gola, des d'ara i des de sempre. Des d'ara i des de sempre. Apropa't al meu clam, poble de la meva llet, arbre que amb les teves arrels encerclat em tens, que sóc aquí per estimar-te i aquí estic per defensar-te, amb la sang i amb la boca, fidel, com 2 fusells. Que la meva veu pugi a les muntanyes i baixi a la terra i retroni, això vol la meva gola, des d'ara i des de sempre. Des d'ara i des de sempre. Si he sortit de la terra, si he nascut d'un ventre dissortat i en pobresa, no ha sigut sinó per fer-me rossinyol de les desgràcies, ressò de la mala sort, i cantar i repetir a qui ha d'escoltar-me quan a penes, quan a pobres, quan a terra em refereixi. Encara que et faltin les armes, poble de 100.000 poders, que no defalleixin els teus ossos, que estiga qui et malfereix, mentre et quedin punys, jungles, saliva, i et quedin entranyes, cor, budells, motius de lluita i dents. Fort com el vent fort, lleu com l'aire lleu, assassina qui assassina, avorreix a qui avorreix la pau del teu cor i el ventre de les sàvies dones rebels. Que no et fereixin per l'esquena, viu cara a cara i mort, amb el pit davant les bales, ample com les parets.
1: Aquí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, defiendo tu hijo. Hacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra.

canto amb la veu de dol, poble de mi pels teus herois. Les teves ànsies com les meves, les teves desventures que tenen del mateix mineral el plor, les penes del mateix metall i de la mateixa fusta el pensament i el front, el teu cor i la meva sang, el dolor i les ferides. Avant mur del no-res em sembla aquesta vida. Sóc aquí per viure mentre l'ànima em soni, i aquí estic per morir quan m'arribi l'hora, en les fonts del poble des d'ara i des de sempre. Diversos globs és la vida, un sol glob és la mort.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Emmanuel Chabrier era un funcionari del Ministeri de l'Interior que es dedicava, quan podia, a la música. Era un bon pianista. Com a compositor s'havia apropat al grup dels avantguardistes, dels wagnerians. Després de fer dues òperes bufes i de rebre les felicitacions de Gabriel Fauré, va deixar la seva feina al Ministeri per dedicar-se completament a la música. L'any 1883 va tenir el seu èxit popular, i es pot dir que l'únic, amb Espanya, aquesta rapsòdia per a orquestra.

L'Espanya de Manuel Chabrier amb la Filarmònica de Viena amb la direcció de John Elliott Gardiner. I ara Puccini amb Madame Butterfly, amb una de les heroïnes més populars de Puccini i també de tota l'òpera italiana. Escoltarem un dels moments més famosos, l'ària Un bel di vedremo. Un dia veurem aixecar-se un fil de fum a l'extrem confí del mar i després apareix la nau. La canta Chio-Chio-San, és a dir, Madame Butterfly, a la seva criada Suzuki, amb l'esperança que el tinent de la Marina, Pinkerton, torni amb ella. Les sopranos més famoses l'han interpretada. L'escoltarem amb Mireia Freni.

L'ària Un bel di vedremo del segon acte de Madame Butterfly de Puccini, interpretada per Mireia Freni. Antoni Nicolau va ser un compositor i director d'orquestra català. Va néixer a Barcelona el 1858 i va morir el 1933. Amb 21 anys se'n va a París, s'hi va estar 7 anys, treballant, estudiant, anant a concerts i evitant, deia, la vida bohèmia. De retorn a Barcelona, va dirigir el Liceu, tot de compositors francesos i alemanys. Va introduir a Catalunya la música que es feia en aquell moment i va estrenar la seva òpera Un rapto, que va resultar un èxit de crítica i públic.

0: De nit d'un rapto d'Antoni Nicolau amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la direcció de Jaime Martín. Abans de Nicolau hem escoltat Puccini i Chabrier.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arts, a Salelles, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Milan, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Avui uns 20 de jazz amb músics catalans, un guitarrista, un baixista amb produccions més o menys recents i un grup històric dels anys 70 que en aquell moment va incorporar el que feien gent com Chick Corea o Herbie Hancock. Max Sunyer és un guitarrista amb una presència molt important en la música catalana, integrant grups com Iceberg o Pegasus o com a Max Sunyer, o treballant amb gent de la cançó. També ha fet dos discos amb el nom de Guitarres Mestisses, que són cinc guitarristes que, per passar-s'ho bé, versionen cançons d'èxit com aquest de Carole King de l'any 71. D'aquest disc escoltem You've Got a Friend.

You've Got a Friends, amb Max Sunyer, del disc Guitarres Mestisses. D'un guitarrista important a un baixista important, Carles Bonavent. Per la història, integrant de grups dels anys 70, com Màquina o Música Urbana, 20 anys amb Paco de Lucía, toca amb Miles Davis i també amb Chick Corea, i l'any 2011 publica el seu, per ara, darrer disc d'estudi, 1, 2, 3. És a dir, Carles Bonavent, Roger Mas i Roger Blavia. Baix, piano i percussió. Bé, aquest Roger Mas no és el cantant que coneixem, és el pianista. D'aquest disc escoltem Novembre.

Novembre, de Carles Benavent, del disc 1-2-3 del 2011. I acabarem amb un grup creat el 74 a Barcelona, bé, de fet, prop de Barcelona, a Sant Cugat del Vallès. D'un barri d'aquesta població van treure el nom, Mirasol, l'orquestra Mirasol. Fan dos discos i després canvien de nom, Mirasol Colores, quan es posen a tocar temes més de música salsera. El segon disc, Doca Oca i Tira que Toca, que és l'eslògan d'un joc de societat molt popular en aquell temps, el tema Jarret, que ja és una mostra dels músics que els interessaven.

0: Jarret amb l'orquestra Mirasol del disc Doca Oca i Tira que Toca del 75. Abans hem escoltat el guitarrista Max Sunyer i el baixista Carles Bonavent.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

potser. Potser algun dia ens en riurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens en riurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Avui comencem amb Saint-Saëns, amb la seva sinfonia número 3, amb orgue, que va compondre quan ja havia fet els 50 anys, el 1886. La va dedicar, aquesta sinfonia amb orgue, al seu amic Franz Liszt, quan va morir poques setmanes després de la primera audició que va ser a Londres. De fet, era un encàrrec de la Royal Philharmonic Society i és per això que es va estrenar a Londres sota la direcció del compositor, de Saint-Saëns. És una obra popular que les orquestres interpreten sovint. Escoltem el segon moviment, un allegro moderato.

El segon moviment, un allegro moderato de la Sinfonia número 3 amb orgue de Saint-Saëns amb l'Orquestra de Filadèlfia sota la direcció d'Eugène Ormandy. I ara escoltarem l'amic de Saint-Saëns, doncs Franz Liszt, amb una transcripció per piano d'un Lied de Schubert. Liszt en va fer un munt de transcripcions per piano, sobretot cançons de Schubert i sinfonies de Beethoven, també. Liszt, que era un star del piano, als seus concerts interpretava sovint Schubert.

aquest Lied de Schubert amb una transcripció de Franz Liszt amb interpretació d'Elisa de la Sala. I acabarem amb Schubert, cada compositor ens porta l'altre, en aquests 20 de música clàssica, El viatge d'hivern, aquest gran recull de cançons que Schubert va compondre el 1827. És el passeig d'un caminant a través d'un paisatge d'hivern després de saber que la seva estimada l'ha rebutjat. És el segon Lied i l'escoltem amb el baríton Dietrich Fischer-Dieskau.

0: el segon lied del viatge d'hivern de Schubert amb el baríton Dietrich Fischer-Dieskau. Avui als 20 de clàssica, segle XIX, amb Saint-Saëns, Liszt i Schubert.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, em veig 93.1.

0: Sous un coin de ciel bleu.
1: Petites veus d'arrels.
2: Hola, me dic Àlex, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a l'aquàrium de Canet.

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port en silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una vela, una vela!
0: De l'horitzó tan blau...

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Aquests 20 de jazz, avui els comencem amb Bossa Nova, amb una samba. La samba diu Manota So, amb els músics americans Stan Getz al saxo i Charlie Byrd a la guitarra. És el disc que van fer el 1962, aquest jazz samba. Després Stan Getz faria una cosa similar amb Joel Gilberto 2 anys després. Samba diu Manota So.

aquesta samba d'una sola nota del disc de l'any 62 amb el saxofonista Stan Getz i el guitarrista Charlie Baird. I ara passarem a una veu també americana, en aquest cas, és la veu de Cassandra Wilson, de l'any 55, va néixer l'any 55 a Jackson. Aquesta cantant que es va convertir en una de les primeres veus del jazz femení dels anys 90, la trobem amb una cançó de Bob Dylan, Lay, Lady, Lay.

Bé, aquest tema, aquesta cançó de Bob Dylan, Layley Delay, en la veu de Cassandra Wilson. Acabarem amb un bon guitarrista, Pat Metheny, amb aquell disc que va fer l'any 89, amb Dave Holland i Roy Haynes, aquella qüestió i respostes al tema Never Too Far Away.

0: el Never Too Far Away de Pat Metheny, d'aquell disc que van fer l'any 89 amb Dave Holland i Roy Haynes. Hem començat aquests 20 de jazz amb una samba, bossa nova amb Stan Getz i Charlie Byrd, i hem continuat després amb la veu de Cassandra Wilson.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

tal i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

el cos, tèrbola i embriagada, fantasia d'una mort d'eternitat limitada.

mandra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Jaden, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66.
3: Hola família, aquí comença una setmana més la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country music amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Com tenim costum, donarem una volta per Europa i els Estats Units. Així doncs, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Vinga, som-hi! Endavant! Endavant!

I'm Gonna Fight, Still Breathing, és un dels tracks que formen part del nou àlbum dels Magic Dance, un projecte de John Jetka, cantant, compositor i multiinstrumentista de Long Island, a l'estat de Nova York. Les cançons són de gènere rock melòdic i hour, influenciats pels anys 80. Aquí tens una bona mostra, una més dels Magic Dance, aquesta, Blue Light, Black Skies.

Sultans of Swing és una cançó original de l'any 78 dels britànics Dire Straits. I aquesta és la versió glam metal i hard rock creada amb intel·ligència artificial. Anem per un altre cover. En aquest cas, Keith Urban, en directe de tant en tant, versiona una de l'any 98 dels americans de New Radicals. Segur que et sona. You Get What You Give.

Days Go By va sortir com a single l'any 2004 i va arribar a ser número 1 a les llistes americanes de country. Kid Urban sempre l'incorpora al playlist dels concerts. Després de 35 anys de carrera, l'artista de Nova Zelanda per fi ha tret un àlbum en directe titulat High and Alive. Entre tots els seus èxits no podia faltar la cançó que l'any 2000 el va fer saltar a la fama, Somebody Like You.

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, al moment 100% americà a Ràdio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Ràdio Arrels.

Senzill d'avançament, èxit en menor dins les llistes americanes. De moment, aquesta cançó que ens obria les portes a la nova música, el vuitè àlbum, com deien, d'estudi de Brantley Keith Gilbert, aquest cantant de country, també sobre manera de country rock o de southern rock, com es pot comentar. L'escoltem amb una altra de les cançons, en aquest cas una balada que va presentar darrerament dedicada a la seva esposa i que es troba també dins aquest àlbum, Sins of the Father.

0: want my horse back.
1: Horseback és una de les cançons que pertanyen al desè àlbum d'estudi d'en Cody Johnson, Banks of the Trinity, un àlbum realitzat el 26 de juny de 2026 a través del seu propi segell discogràfic Kojo Music i distribuït a través de Warner Music Nashville. Aquesta cançó va ser realitzada abans, el 15 de juny, com a senzill d'avançament del disc. Hi ha hagut altres cançons que també han destacat d'aquest disc d'en Cody Daniel Johnson, el cantant nascut el 1987 a Sebastopol, Texas, i excel·lent artista de l'actualitat de la música country. Ens aporta, per exemple, el que va ser un dels senzills també de promoció d'aquest disc, una cançó escrita per en Tom Douglas, en Tony Lane i també en Matt Rogers. Es diu I Want You.

aspectes de l'actualitat musical d'aquest fabulós artista que es diu Cody Johnson, amb cançons destacadíssimes, tot i que tampoc és que hagi triomfat moltíssim a les llistes, excepte aquell Traveling Soldier, que va ser el número 2 el passat en 2025. Tot i això, el considerem un dels millors que hi ha a l'actualitat, almenys jo ho considero. Un tercer i darrer tema d'aquest Banks of the Trinity, el senzill anomenat Hello Lonesome.

música d'en Kelly Johnson. M'encanta aquest artista a mi, com ja us ho he comentat. I ara passem al bluegrass, a càrrec d'una banda, que de fet podria ser un duo, perquè els dos principals artistes i la banda porten el seu nom, Jamie Daly i Darren Vincent. Es diu Daly and Vincent, aquesta banda que ha publicat 11 àlbums des del 2007, 7 d'ells per Rounder Records. I la veritat és que és una banda magnífica, provinent de Nashville, a Tennessee. El bluegrass, gospel i el country també han estat presents amb les seves creacions. El seu darrer àlbum porta el nom de A Beautiful Life, publicat el 12 de juny de 2026. Escoltarem música d'aquests personatges perquè valen realment, al meu entendre, la pena. Aquesta cançó que hem triat en primer lloc és Longer Than That.

obertura magnífica al meu entendre balada, aquesta de Daily and Vincent. Ens aportaven cançons d'aquest darrer àlbum, com us hem comentat, amb la seva música Beautiful Life, es diu aquest magnífic disc, que us recomano també de manera molt i molt i molt especial. Aquesta era la cançó que escoltàvem, però en tenim d'altres, com per exemple la que ens acompanyarà a continuació. Segona cançó d'aquest disc, d'aquesta parella de bluegrass i música d'arrels americanes, Daily and Vincent, que val la pena. Es va extreure, com hem dit, a principis de juny, a través de Pillar Stone Records, combinant l'essència clàssica del bluegrass, el country dels 90 i també un toc de música gospel. Això es diu Oh Robbie.

Ja que hem començat amb el bluegrass, de fet amb la darrera cançó de Daily Vincent ha estat un bluegrass autèntic, doncs hem continuat perquè aquest àlbum es va publicar a finals de 2025. No us pot sonar amb alguns el nom Jenna Bridge, però la veritat és que ella és una de les membres i fundadora d'una de les més grans bandes que hi ha en el món del bluegrass, aquella superbanda anomenat Sister Sadie, i té una trajectòria artística que és absolutament impressionant, i amb aquest banjo que ha guanyat en diversos premis de la International Bluegrass Music Association com Banjo Player of the Year, intèrpret de banjo de l'any. El seu primer treball en solitari va veure la llum i la veritat és que n'estem molt agraïts. Aquests Streets, Rivers, Dreams and Heartaches que ens aportava peces com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Goodbye to the Blues, o per exemple, dins aquest estil tan fantàstic que ens aporta ella, aquest Streets of Wenatchee.

magnífica, encantadora, aquesta cantant, aquesta intèrpret de banjo fenomenal, Jenna Britton, solitari, amb aquest Streets of Wanage, des del seu darrer treball discogràfic, que val molt i molt la pena. Com també val realment la pena escoltar, i avui us el presentem, el disc Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi d'en Jason Aldean, aquest magnífic intèrpret de Macon, Georgia, on va néixer el 1977. L'àlbum va ser realitzat el 24 d'abril de 2026. Ja ha tingut èxits, òbviament, i diversos números 1, cançons fabuloses que ens han arribat com el How Far Does a Goodbye Go o el Don't Tell on Me. El darrer senzill en ràdio és aquest Anytime Soon.

Ja hem escoltat de sobres els dos senzills anteriors i les cançons com el Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, que van ser realitzades a finals del 2025. Don't Tell On Me, una cançó que va ser realitzada a la ràdio el mes de març de 2026, també és una cançó a destacar d'aquest disc que ens retorna sota la producció de Michael Knox als orígens, als sons que ens aportava els més familiars en Jason Aldean al principi de la seva carrera artística. Hi han tres duets, un amb Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc, en David Lee Murphy amb el seu tema compost per ell, Dust on the Bottle, però hem triat aquest tema que deu ser molt especial. El canta amb la seva esposa, la Brittany. Es diu Is It Gone?

cançó que canta amb la Brittany Kerr, la seva segona esposa. La Brittany havia estat participant a American Idol. Com sempre, també m'agrada buscar cançons que tinguin alguna cosa a dir-nos d'aquests àlbums. I la veritat és que entre les 20 cançons d'aquest Songs About Us d'en Jason Aldean, si trobo una que parla de l'experiència amb membres de la seva família d'aquesta malaltia que és la demència o l'Alzheimer. Help You Remember, ajudant-te a recordar. Jason Aldean.

Doncs fins aquí el nostre programa d'aquesta setmana. En Jason Aldean, no ens queda temps per més, només per una darrera cançó, i n'escoltarem una d'aquest àlbum, una altra d'aquest àlbum, la quarta, per al programa d'avui. Songs About Us, la que dona nom al disc, duet amb Luke Bryan. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
3: Welcome to the Eclectic Connection. Today, greetings from outer space. Salutacions cordials des del més enllà. Avui connectem amb els alienígens, aquells éssers diferents i captivadors. Aquí estimem els aliens. I ho demostrem amb aquesta sessió eclèctica, introduïda amb el recent tema From Outer Space dels Famous Forgotten Artists. Watching the Sprinkles. Des de la més absoluta independència, ens mirem els aspersors com ens refresquen les orelles. I us proposem temes en els que inclouen doncs, un referent als aliens, com el David Bowie, Loving the Alien, estimant l'Alien, des de l'àlbum Tonight, aquesta nit, el 84. Radiohead, el 99, incloïen a 1997, vull dir, a l'OK Computer, Subterranean Homesick Alien, Wild Nothing, més recentment el 2016, dedicaven un tema a Alien des de l'àlbum Life of Poles. Beach House, aquest 2019, han tornat amb l'àlbum Alien. Adam Ant, a 1995, el seu àlbum Wonderful, meravellós com un alien. Japan, en David Sylvian, vull dir, el 1979, perdó, també incluïa el tema Alien al seu àlbum Quiet Life. Tranquil·lament avancem amb aquesta connexió i també recentment Acid Folk Club editaven un disc amb una portada força interessant i connectada amb el món universal. El món dels aliens, vull dir. Un grup desconegut en forma de niu d'ocell, el Bird Nest Royce, des d'Austràlia també ens dedicaven un tema als aliens. Els britànics, des de la seva hora màgica, a 1999 editaven el disc Alien, Magic Hour. Més temes dedicats als aliens amb els Felix Brothers. Sea of Peace, un mar d'abelles. Els Lamb, una banda que són de Manchester però sonen com si fossin de Bristol amb el seu trip-hop. I molt abans els Hawkwind, vull dir, l'alcó mil·lenari, dedicaven el tema Alien des del seu àlbum Alien 4. I els netejadors des de Venus, Cleaners from Venus, a 1981 també dedicaven un tema al Alien, Blow Away Your Troubles. Ens neteixen els problemes. I com no, en John Cooper, Clark, vull dir, el mateix 81 dedicava un tema als monstres des de l'espai exterior, amb els que es va casar, Me and My Big Mouth, ell i la seva gran boca moll. The Soft Boys, amb el Robin Hitchcock al capdavant, el 80 dedicaven el tema Alien des de Underwater Moonlight. Jill Scott Heron, Hold on Your Dreams, Alien, Nothing New. Res de nou a sota del sol. Però aquesta és la connexió i res s'acaba fins que la dona grassa canta. Nothing is over till the fat lady sings. Un altre tema en el que composa el referent Alien. Així doncs, benvinguts, benvingudes. Aquesta és la connexió eclèctica amb els aliens.

Subterranean Homesick Alien. La nostàlgia de l'alienígena subterrani amb la veu de Thom Yorke, de Radiohead. A finals del segle XX, en 1997, s'editava OK Computer, un abans i un després dels Radiohead. I seguim connectant amb l'espai exterior, From Outer Space. Estimem els aliens, aquells que són d'un altre planeta i aquells que se senten alienígenes al seu planeta. Aquest és el planeta dels eclèctics. Res de nou a sota del sol, però ens agrada. Wild Nothing és el següent que escoltem amb el tema Alien, un tema del 2016 a l'àlbum Life of Pause, una pausada vida, música que ens fa sentir com aliens, amb en Jack Tatum al capdavant dels Wild Nothing.

Lose Your Smile ens fa perdre el somriure al setè disc dels Beach House. 2019. Començava al revés, dislèxia. Alien, aquí és la connexió i així sona la cara B del single Lose Your Smile. I dels Beach House passem a Adam Ant, en 1995, que editava l'àlbum Wonderful, amb una determinació, la determinació de la formiga. Adam Ant expressa aquest amor als alienígenes, vull dir, des del seu disc Wonderful, Adam Ant.

Alien. David Sylvian, la veu de Japan, en 1979, el seu àlbum Quiet Life, una vida tranquil·la, sense pressa, sense pausa. I avancem ja seguidament amb la vuitena sessió dels Acid Folk Club. Ens proposen somnis electrònics il·lustrats amb una portada alienígena connectada amb l'univers. Acid Folk Club.

prevalent.

és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

1999, Cast, amb la seva màgica hora, la Magic Hour. Des de Liverpool ens dedicava el tema als aliens. Alien és a tot el món, de fet. I el Cast, el 99, passem ja seguidament a Nova Zelanda, un grup que es diu Bird Nest Royce. El 1986, ja molt abans, editava un disc en el que contemplava també aquest tema, Alien, volant com un ocell. Bird Nest Royce.

The Felix Brothers, el 2014, editaven Favorite Waitress. Amb el tema Alien, neofolk americà, i hem arribat a fins aquí com un nen que es pregunta constantment què hi ha més enllà de tot plegat. Un mar d'abelles, Sea of Bees. El 2012 aquest grup editaven aquest disc, Orange Fairen, amb el Alien inclòs, com un mar d'abelles, des de Sacramento, Califòrnia, Sea of Bees.

Lamp, Fear of Force. Un alien que arriba des de Manchester en forma de trip-hop. 1999. I ara passem al 95 amb els Hawkwind. Un halcó mil·linari des de l'àlbum Alien 4. El 20è disc dels Hawkwind, el rock còsmic des de Gran Bretanya fins a les vostres orelles.

Cleaners from Venus. Aquests són els netejadors des de Venus 1981, amb el tema Alien i el seu àlbum Blow Away Your Troubles. Els netejadors de Venus ens escampen els problemes. Aquesta és la connexió alienígena. I ara passem a un monstre que ens arriba des de l'exterior. From Outer Space, John Cooper Clarke, 1981, inclou aquest tema. I Married a Monster. Es va casar amb un monstre de l'exterior, amb un alien, des de l'àlbum Me and My Big Mouth, jo i la meva boca grossa. Des de Manchester també es va casar amb aquest freaky John Cooper Clarke.

0: An Outsider. Robin Hitchcock amb els Soft Boys en 1980, incloent aquesta versió estripada de Alien amb el seu àlbum Underwater Moonlight. Els nois de Cambridge. I ara passem a Jill Scott Heron. Heron.
1: Yourself. No, if you can enjoy some other people, fine.
0: Nothing new.
1: That's not important. That's not as important as enjoying yourself. When right. You do, other people will. Other people will enjoy you.
0: Efectivament, hold on to your dreams, agafa't els teus somnis. Tot i que semblen que siguin d'un altre planeta, estan aquí.

Nothing's over till the fat lady sings. Des de Dublín, els irlandesos de Fat Lady Sings. 1993, no van editar gairebé res més, però Alien és un dels temes que va quedar enregistrat al seu àlbum Johnson. I amb aquesta dona grossa i grassa cantant, ens acomiadem avui d'aquesta connexió amb el més enllà. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer amics gairebé.

veieu 30 anys més tard, quan vaig tornar aquí un bon dia, us vaig venir

noia que em roba el cor. I les mans blanques, ben blanques, tot en mi es tornava d'hora. Si em tocava amb

0: Radio Arels, en FIAC 95.
1: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresca al fogot de l'amor, se van casar aquella lluna darrera, a l'agost, quan els Jaumets són madurs. I el novi ple de galanteria li va dir un

contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Cal que refrenc la ruta és més plasenta i a la mar areu vam arribar. M'he del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mita aquí que no sabem

Coming in to the harbor, I see the people.

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa, o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res, però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

des d'on puc en tot moment. Canto on em convidin, allà on em deixin cantar. Per denunciar, per redimir, per fer les paus. Per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret. Canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto a l'anònim, a la natura, a les tombes i a les veus prohibides.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

I pots veure un sol brillant com els ulls d'algun infant, uns llampecs sense i enllà, i al vell mig de l'oceà el Titanic que naufraga. I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta,

0: no sabràs què fer-ne. Demà passat i l'altre també. I no sabràs què fer-ne. Ni què dir-me'n.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.